0: Tornar a representar
1: la intenció original.
0: Que
1: quina
0: podríem
1: la intenció original?
0: Ser una cortina.
1: La intenció original.
0: Una foscor. Una impossibilitat de trobar.
1: Tapar amb la llum alguna cosa.
0: Llum,
1: tapar amb la llum alguna cosa,
0: cosa. Que es pugui tapar.
1: Que em pugui acotxar.
0: Que la cortina.
1: Si no es veu, m'abriga.
0: Acotxa esperits de coixí.
1: Si no es veu, m'abriga.
0: I es transforma.
1: I em demana.
0: En un color espès.
1: Si no es veu, és
0: un somni.
1: Si ho
0: és
1: veig,
0: aquella
1: és
0: cosa
1: que
0: tots sabem.
1: I
0: que hi era just quan
1: diuen,
0: hi era.
1: Es
0: i no representa que hi ha un mirall.
1: Però hi ha
0: és tan
1: una
0: sols
1: forma
0: una manera d'entendre
1: que
0: dins es diuen
1: de
0: les coses.
1: Les coses.
0: I que la forma que és, de fer paret és diferent.
1: No és,
0: perquè la cosa té forma i és antiga,
1: forma,
0: la manera que té, una
1: que
0: manera d'entendre's així com així sense saber-ho.
1: No
0: a poc a poc pensava
1: que no, és,
0: que no hi havia
1: formiga,
0: cap altra
1: que no és,
0: manera que no
1: mica,
0: fos de comunicar-me
1: de cosa,
0: amb duets.
1: Cos.
0: De dos
1: quina
0: en dos hi ha un pastís,
1: que
0: i el pastís fa rellotge, i el
1: si
0: rellotge té cirera, i les fruites són els temps.
1: Des de l'arbre.
0: És antic l'amic quan passen
1: quan
0: coses
1: entre
0: quatre.

0: que hem trobat un camí.
1: Representa que la manera...
0: és seguir formigues.
1: I converteix-t'hi.
0: Veure tot arreu.
1: Transformar un esperit.
0: I que t'agradi tot.
1: Animalitzar-ho tot.
0: Criaturitza.
1: Que té ritme.
0: He estat la bona presa.
1: Que té l'estri.
0: I m'has atrapat.
1: És una eina.
0: Que s'ha caigut.
1: L'instrument prehistòric. Forma que forma fa.
0: He entrat a dins
1: forma
0: la cova.
1: Forma que forma fa.
0: He mirat a dins del foc.
1: Forma que forma fa, música dins. Forma que forma fa, música dins d'alguna.
0: Has entrat a dins la cova i mires dins el foc.
1: Música d'alguna cosa, caixa, caixa tonta. Tinc una idea.
0: Has entrat a dins del foc i has mirat la cova.
1: Tinc una il·luminació, tinc una idea. És il·luminació.
0: Has mirat la llum com fa de coses.
1: Va, noia, explica'm. Què has trobat?
0: Retorna cap al fons del pou del món.
1: Retorna cap al pou del fons de la llum.
2: Llum, llum, llum.
3: No briga el color espès.
2: Somni, somni.
3: I era el mirall.
2: Somni,
3: la manera d'entendre de dos
2: paret,
3: en dos.
2: Cortina,
3: una cirera.
2: Cortina,
3: de dos en
2: paret,
3: dos. Una cirera.
2: Cos de dos
3: entre
2: en dos.
3: Quatre cims.
2: Duet de quatre.
3: La manera de seguir de les formigues.
2: Duets de quatre.
3: Una presa.
2: Cim.
3: Quants estris?
2: Espès.
3: Instrument prehistòric.
2: Res.
3: La cova.
2: Forma que forma
3: i el
2: fa.
3: Foc.
2: No
3: forma
2: que forma fa.
3: I era el forma mirall.
2: Fa.
3: La manera d'entendre de dos en dos
2: forma
3: una cirera.
2: Fa. Forma de forma fa. Forma de forma fa. Forma de forma fa. Forma de forma fa. Forma de forma fa. Forma de forma fa.
3: Forma
2: de
3: res.
2: Forma de forma fa.
3: Esperit.
2: Forma de forma fa.
3: El forn de pa.
2: Forma de forma fa.
3: Esperit presa.
2: Forma de forma fa.
3: De dos en dos, una cirera.
2: Forma de
3: cim.
2: Forma
3: fa. Cim.
2: Forma de forma fa.
3: Entendre.
2: Forma de
3: simetria.
2: Forma fa. Entendre.
3: Forma
2: el somni.
3: Fa.
2: Entendre.
3: Forma el cim.
2: Fa.
3: Un forn de pa.
2: Forma fa.
3: Cim.
2: Somni.
3: Cim. Cim.
2: Fa. Cim.
3: Forma tota la fleca. Bunyols calents.
2: Som,
3: som,
2: som,
3: som,
2: som,
3: som,
2: som.
3: Venim de la gana.
2: Cortina,
3: cortina,
2: cortina.
3: Família.
2: Cortina.
3: Venim de la gana. Família.
2: Aquesta estructura estranya, feta de gairebé no res, però ben forta i ben lligada i relligada.
1: Les carns, els ossos, ungles i pestanyes van lligades a un mateix.
0: Tot et sobra.
3: Els membres incòmodes.
2: Arrosseguem els llençols.
0: Tot et sobra, tot et falta tu.
1: Els membres infames.
3: Les cadenes de seda.
0: Tot et sobra, tu, tot et falta.
2: Qui seu aquí, qui seu allà, qui seu enlloc?
1: Ser-hi conscient d'aquest.
0: Tot et sobra,
3: la cadira dels grinyols.
1: Ser-hi conscient d'on.
3: I la cadira dels poemes.
2: Allò meu, allò teu, allò seu, allò
1: representa
2: nostre.
1: Representa que sí.
0: Espantat de no conèixer.
2: Allò seu no existeix.
1: Representa que no.
2: Seu on seu, no seu.
3: Obre la porta.
1: Ho té tot i no té res.
2: Obre la finestra.
0: Res et jutja.
2: Escapa.
1: Quin panorama.
2: Escapa si vols. I la rata que construeix
3: com la dutxa del falcó.
2: Descargola els cargols i els esglaons de l'escala mecànica.
1: Quina visió de cargol!
0: Se t'ha ficat
2: sota la taula.
3: Quins són els requisits?
2: Només no dic mai que no.
1: I no tinc res a dir.
2: Poca cosa.
0: Estem desllumats.
1: No ho sabia.
2: Uns quants es queden pel camí.
1: La por de les coses.
0: Que venen més tard.
3: Amb les estelles a les plantes dels peus.
1: I el pan dels homes.
2: Després de sopar.
0: No existeix l'expectativa.
1: Després de tu.
2: Família, nau estranya navegant per la història de l'univers.
3: Quants membres, quants germans?
2: Quants caçadors recol·lectors?
0: No existeix l'expectativa.
3: Quantes puces?
1: Planto plantes. Edifico allò que fico.
0: Tot et sobra i tot et falta.
3: civilitza't.
1: S'emporta el vent.
4: Planta't, planta't a tu mateixa terra.
1: Plaent.
3: I creix, cruix.
4: Crueix.
1: Ix.
3: Cruix el paper.
1: Ix el cruix a les coses.
4: Cruix. Serveix.
1: Ix.
3: Patega la negró.
4: Cruix
3: la muntanya.
4: I serveix. Serveix per alguna cosa.
3: De què serveix el teu sentir?
4: Siguis útil, utensili.
3: Cruix.
4: Utilitari.
3: Cruix el paper.
4: Navalla,
1: navalla,
3: navalla. Cruix. Navalla, navalla.
4: Cruix el paper. Ramifica't amb poms de roses perfumades i oloroses.
3: Cruix, cruix el paper.
4: Has de servir per alguna cosa.
3: Què serveix el teu sentir? Què serveix?
4: La mà que torna. La mà que va, la mà que ve.